Nova Ràdio Lloret. Són les 4 de la matinada. Onades de música.

0: Nova. Nova. Nova Ràdio Lloret. Són les 6 del matí.
1: L'estil mediterrani amb les tendències pop del moment. Escoltes la fórmula musical

0: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Nova Ràdio Lloret les tardes de diumenge de 8 a 10 del vespre.
1: Cocodril Club. 28 anys en antena.
0: Recorda, els diumenges de 20 a 22 hores a Nova Ràdio Lloret 90.2 FM i a novaradiolloret.org en antena Cocodril Club.
1: El programa Revival de l'Albert Malla.

0: Sardanes a Lloret, Blanes i Tossa. Dues hores de la cultura musical catalana. La divulgació dels principals esdeveniments, els homenatges i celebracions. L'ambient sardanista. Els diumenges a les 8 del matí, Sardanes a Lloret, Blanes i Tossa. El programa sardanista de Nova Ràdio Lloret.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 7 del matí.
2: Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio.

Sardanes a Lloret, Blanes i Tossa. Dues hores de la cultura musical catalana. La divulgació dels principals esdeveniments, els homenatges i celebracions. L'ambient sardanista. Els diumenges a les 8 del matí, Sardanes a Lloret, Blanes i Tossa. El programa sardanista de Nova Ràdio Lloret.

0: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Nova Ràdio Lloret les tardes de diumenge de 8 a 10 del vespre.
1: Cocodril Club. 28 anys en antena.
0: Recorda, els diumenges de 20 a 22 hores a Nova Ràdio Lloret 90.2 FM i a novaradiolloret.org en antena Cocodril Club.
1: El programa Revival de l'Albert Malla. Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del matí. Els matins del cap de setmana, sardanes a Lloret, Blanes i Tossa. Dues hores de la cultura musical catalana. Amb Jordi Roques.
2: Bon dia, amics sardanistes. Ben trobats a l'antena de Nova Ràdio Lloret, a la primera hora de sardanes a Lloret, Blanes i Tossa. Comencem, com sempre, amb els dissabtes de Lloret. El proper dissabte, dia 22, a la plaça de l'Ajuntament, hi trobarem la Cobla Ciutat de Girona. Començaran amb la sardana per escoltar, la Donzella de la Costa, del mestre de Sant Feliu, Juli Garreta. El mestre Garreta, amb aquesta sardana, va voler fer la seva versió d'aquesta famosa melodia popular. La podem escoltar precisament per la Cobla Ciutat de Girona.

La Cobla Ciutat de Girona ens ha ofert la Donzella de la Costa del mestre Juli Garreta, d'una versió en directe. Us hem passat la còpia d'una versió en directe. I ens afilem ara a Sant Hilari, ja que avui celebren el seu 38è aplec dins els aplecs de les comarques gironines. Com veieu, a l'estiu els darrers aplecs gironins pugen a la muntanya, tot buscant la fresca, si és que en fa. A Sant Hilari actuaran les cobles Ciutat de Girona, Principal de Cassà i Flama de Farners. Com sempre farem una breu visita musical per aquesta vila. Començarem, però, amb la sardana dedicada a l'aplec del mestre de Sant Hilari, Miquel Tudela, per desitjar a la gent de Sant Hilari un bon aplec. La va titular l'aplec de Sant Hilari i la podem escoltar per la cobla Ciutat de Girona.

Hem escoltat per Racó la ciutat de Girona el plec de Sant Hilari del mestre Miquel Tudela. Unes notes de Sant Hilari. Tradicionalment sempre se li ha dit capital de les Guilleries en tractar-se de la principal població d'aquesta comarca natural. És també anomenada la vila de les Cent Fonts, ja que en el seu terme municipal hi ha comptabilitzades més d'un centenar de fonts, entre les quals es troba la famosa Font Vella. Una de les seves festes més importants és el Via Crucis Vivent per Setmana Santa, declarat festa tradicional d'interès nacional, i cada estiu també hi trobem el seu aplec. El mestre Martirià Font els dedicà una sardana a la gent de Sant Hilari, la titular a Sant Hilari Sacalm, i la podem escoltar per als mongrins.

Els mongrins ens han interpretat en Sant Hilari Sacalm, una sardana del mestre Martirià Font. Personatges destacats relacionats amb Sant Hilari han sigut el general Moragues, el bandoler Serrallonga o en Jaumet del Flabiol, que va ser el primer venedor d'aigua de la Fontvella. La seva importància estratègica del poble derivà també a ser cruïlla de camins històrics, entre ells el camí ral de Girona-Vic, ben important durant molts segles. Compta amb 6.000 habitants actualment i es troba a 803 metres d'altitud. Com votàvem, l'han anomenat sempre la Vila dels Cent Fons i el mestre Pere Massats, d'anglès, els va dedicar una sardana amb aquest fet, que titulà Les Fonts de Sant Hilari. Escoltem-la de la mà de la Cobla Ciutat de Girona.

Per la ciutat de Girona hem escoltat les fonts de Sant Hilari i del mestre Pere Massats. I el mestre Francesc Marrós de Caldes els dedicava una sardana específica a la font més famosa, la titular La Font Vella de Sant Hilari. Escoltem-la per la cobla salvatana.

hem pogut escoltar la Fontvella de Sant Hilari per la Cobla Salvatana, sardana del mestre Francesc Marrós. Sant Hilari compta amb una nissaga recent de compositors molt actius, sobretot Miquel i Xavi Tudela, avi i net. Miquel Tudela, instrumentista de fiscorn, trombó de vares i violí, va començar els estudis musicals a Benigànim, al País Valencià, d'on era fill, als 8 anys, i en va continuar a Sant Hilari Sacalm, on s'hi va instal·lar de molt jove, per continuar-los a Girona. Va ser membre de les Cobles Meravella, principal de Girona, Caravana, Barcelona, Montjuïc i Ciutat de Girona, de la qual en va ser membre fundador el 1975, i la Genissenca, on s'hi va jubilar. Compta amb un catàleg de més de 100 sardanes, totes elles molt apreciades per als sardanistes. Ell dedicava una sardana a una altra font famosa i coneguda al seu poble, Font d'Or. Escoltem-la per la Cobla Ciutat de Girona.

Per la Cobla Ciutat de Girona hem escoltat Fondor, sardana del mestre Miquel Tudela. I el nou compositor que es va obrint pas en el món de la composició avui en dia és en Xavi Tudela. Ell ja compta amb una dotzena de sardanes escrites, algunes d'elles amb un marcat assaig de nous sons per la cobla, atreviment propi de la seva joventut. D'ell escoltarem Temperança, estrenada a Sant Feliu de Guíxols el 2024, a motiu del 65è aniversari de la Diada del soci sardanista Ganxó, sardana escrita per a dues cobles, i que la podem escoltar per la juvenil de Sabadell reforçada.

Per la Juvenívola de Sabadell hem escoltat Temperança, sardana del mestre Xavi Tudela. Anem a les nostres sardanes solistes. Sardanes solistes d'avui seran totes dues del mestre Miquel Tudela, de Sant Hilari. Una dedicada al tible i una altra dedicada a la trompeta, i amb dues interpretades per la cobla Ciutat de Girona. En primer lloc, escoltarem la dedicada al tible. Porta per títol Esther, és del 1988, i la podem escoltar per la cobla Ciutat de Girona amb David Plans al tible.

hem pogut escoltar Esther, sardana del mestre Miquel Tudela per la Cobla Ciutat de Girona. La sardana de trompeta serà el trompeta sardanista, és del 1976, i, com dèiem, del mestre Miquel Tudela. Està dedicada al famós trompetista de Sant Feliu de Pallerols, Jordi Compte, que va estar amb el mestre Tudela als regles de la ciutat de Girona durant anys, i que serà la cobla que la interpreta, amb el propi Jordi Compte, el solo de trompeta.

Hem escoltat per la Cobla Ciutat de Girona el trompeta sardanista del mestre Miquel Tudela. Fem els nostres moments de concert amb una obra estiuenca, Cant d'estiu, escrita per a tenora i orga. El mestre del nord de Catalunya, Max Avar, va fer una colla de composicions per a aquests dos instruments, dedicats a ser interpretats per Lídia Rifà a l'orga i Josep Gispert a la tenora. L'audició d'aquestes obres va tenir lloc a la catedral de Sant Joan de Perpinyà, on van ser gravades. Escoltem aquest cant d'estiu del mestre Max Avar.

0: Per Lídia Rifà i Josep Gispert hem escoltat Cant d'estiu, obra del mestre Max Navar.
1: Sardanes a Lloret, Blanes i Tossa.
0: Fem la nostra cartellera de proximitat. Per avui, a Sant Hilari, com dèiem, 38è aplec, matí i tarda, amb les cobles Ciutat de Girona, Flama de Farners i Principal de Cassà. A Sant Pol, cobla Ciutat de Terrassa. A Blanes, cobla Principal de Banyoles. A Pineda, cobla Ciutat de Cornellà. I a Calella, cobla Reus Jove. Aquestes audicions a 8:15 del vespre. Per dilluns 17, a Santa Coloma de Farners, a les 10 del vespre, cobla Flama de Farners. Per dimecres 19, a Tossa, a les 10 del vespre, cobla la Ciutat de Girona. Divendres 21, a Sant Feliu, a 11:15 del vespre, cobla Bisbal Jove. Dissabte 22, a Lloret, a les 10 del vespre, cobla Ciutat de Girona. A Caldes de Malavella, a les 10 del vespre, la Principal del Llobregat faran el memorial Francesc Marrós, que cada any té lloc a la vila de Caldes. Posem música a aquesta cartellera, amb la sardana del mestre Miquel Tudela, que ens encamina cap a l'aplec d'avui, camí de l'aplec, que escoltem de la mà dels Montgrins.

Hem escoltat Camí de l'Aplec, del mestre Miquel Tudela, per la Cobla Montgrins. Anem acabant amb un repicó amb la sardana Nit Estelada, original del mestre Josep Serra, i que l'escoltem de la mà de la principal de la Bisbal.

La Cobla Principal de la Bisbal ens ha ofert Nit Estelada, sardana del mestre Josep Sederra. Fins aquí la primera hora de sardanes a Lloret, Blanes i Tossa, aquí a l'antena de Nova Ràdio Lloret. Us hi esperem el proper diumenge, a la mateixa hora, amb més sardanes. I també, com sempre, a la carta hi trobareu els nostres programes per escoltar-los sempre que vulgueu. Bon diumenge i bona setmana a tots.

0: Aquest estiu viu la història de Lloret. Descobreix el passat indià de la vila, endinsa't en el patrimoni de Lloret i deixa't sorprendre per visites guiades i teatralitzades en espais tan especials com els Jardins de Santa Clotilde, Casa Museu Can Font, el Museu del Mar i el Cementiri Modernista. Històries, personatges, música i racons únics. Una manera diferent de viure Lloret. Consulta els horaris i reserva la teva experiència al web lloretdemar.org. Les places són limitades. Venda anticipada d'entrades al web patrimoni.lloret.cat o al Museu del Mar. Telèfon 972 364 454.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 9 del matí. Esteu escoltant Sardanes a Lloret, Blanes i Tossa. La selecció de sardanes de Josep Tibau.
2: Bon dia, amics sardanistes. Obrim la segona hora del programa Sardanes a Lloret, Blanes i Tossa. Deixem enrere el nostre company Jordi Roques, que vagi a esmorzar, i ens centrem en la segona hora del programa, dirigida i guionitzada per Josep Tibau. Com cada setmana, en la tria de sardanes, procurem que siguin de diferents autors i diversos estils. Per això desitgem i esperem que siguin de l'agrat de tots vosaltres. Comencem amb una sardana cantada. La que hem escollit per avui porta el títol d'Arrels. És del mestre Antoni Albors. L'escoltem interpretada per Josep Manuel López i la copla Mongrins.

La Cobla Montgrins i el cantant Josep Manuel López ens han ofert Arrels, una sardana del mestre Antoni Albors. L'any 1974, el jurat del concurs musical Sardanes a Lloret va atorgar el primer premi a la sardana El Puig de Castellet, del mestre Francesc Basil, de Figueres, un compositor molt conegut i molt premiat. Va ser estrenada a la sala de festes El Relicario el dia 1 de maig d'aquell mateix any i avui la volem reescoltar amb la versió que la Cobla Salvatana va enregistrar en el compacte Sardanes a Lloret publicat l'any 2000. L'escoltem.

Hem escoltat El Puig de Castellet, una sardana del mestre Francesc Basil, amb la cobla Salvatana. Jaume Riu i Ratera, nascut a Sallent l'11 d'agost de 1963, és fuster de professió i músic de vocació. També director de corals, instrumentista de piano i flabiol, compositor de sardanes i escriptor vocacional. Va començar a ser conegut en el món sardanista amb la sardana Bicicleta Cullera Poma. Un altre dels seus èxits és Organyà Ciutat Pubilla. L'any 1999 va escriure Petita Laura, dedicada a la seva filla que tenia 6 anys. Per fer més alegre i divertida la melodia, hi va incorporar fragments de les pel·lícules de Walt Disney que tant li agradaven. Ara l'escoltem, interpretada per la cobla principal de la Bisbal, Petita Laura.

Del mestre Jaume Riu hem escoltat Petita Laura, una sardana interpretada per la cobla principal de la Bisbal. En Josep Coll i Ferrando és una excel·lent tenora de la cobla Ciutat de Girona des de fa uns anys. Avui us proposem d'ell escoltar Compartint emocions, que va estrenar el 18 d'octubre de 2015 a Sant Joan de les Abadesses. Va ser la segona sardana més votada d'aquest any en el concurs La Sardana de l'Any. Ara ens la interpreta la cobla Ciutat de Girona, Compartint emocions, del mestre Josep Coll Ferrando.

Hem escoltat Compartint emocions del mestre Josep Coll Ferrandó amb la cobla Ciutat de Girona. Nascut a Barcelona el 6 de juny de 1979, Lluís Alcalà va iniciar la seva formació musical de ben jove a Sant Boi del Llobregat i va completar els estudis de tenora amb Jordi Figaró a l'Escola Municipal de Música d'Igualada, amb qui va iniciar també els de flabiol i va obtenir la titulació de piano i de tenora al Conservatori Superior del Liceu. Actualment és instrumentista de tenora a la Cobla Mediterrània. Va obtenir el guardó de la darrera Nit de la Sardana de l'any. De Lluís Alcalà, us proposem escoltar Un somni color turquesa, interpretada per la Cobla Bohèmia.

0: Hem escoltat Un somni color turquesa, una sardana del mestre Lluís Alcalà amb la cobla Bohèmia.
1: Sardanes a Lloret, Blanes i Tossa, la Costa Brava Sud, sardanista.
0: I arribem a l'espai dedicat a les dones compositores. Avui us parlem de Marimén Gratal Cornejo. Nascuda a Lleida el 8 de maig de 1960, és cantant i compositora. Va fer els estudis musicals al Conservatori Municipal de Música de Barcelona. Va fundar l'Escola d'Acordió de Lleida i ha compost cançons infantils i música per a cobla. Li coneixem tres sardanes: Boira de matinada el 2007, Jocs de mainada el 2011 i Som així el 2013, que és la que passem a escoltar interpretada per la cobla Marinada.

Hem escoltat Som així, una sardana de la mestra Mariment Gratal Cornejo, interpretada per la cobla Marinada. Ferran Carballido, nascut a Barcelona l'agost de 1983, és un excel·lent intèrpret de flabiol, compositor de sardanes i, fins fa uns anys, els rengles de la cobla Montgrins. Els seus primers contactes amb el món de la sardana i la música en general els va rebre del seu pare Jordi Carballido, intèrpret de tenora. A continuació podem escoltar una sardana del mestre Carballido titulada Ascens al firmament, que ens interpreta la cobla Mil·lenària.

la Cobla Principal de Llobregat ha interpretat La Mola de Matadepera, una sardana del mestre Jordi León. Encarem la recta final en aquest matí de sardanes, en plena canícula, però diuen que la cosa refresca. En tot cas, a continuació escoltarem Trompetejant a Molitx, del mestre Olivier Marquès. Molitx, en català, és una localitat i comuna francesa situada en el departament dels Pirineus Orientals, a la regió de Llenguadoc-Rosselló i comarca històrica del Conflent. El compositor Olivier Marquès va escriure l'any 2010 la sardana Trompetejant a Molitx, dedicada al trompeta Jerome Thomas. És una peça amb variacions que passem a escoltar en la versió de la Cobla Tres Vents.

Hem escoltat Trompetejant a Molig, del mestre Olivier Marquès, amb la cobla Tres Vents. Joan Jordi Beumala és un compositor i músic més que conegut. Darrerament, les seves sardanes figuren en la majoria de plecs i ballades. La que escoltem ara és Nit de Gresca, dedicada per l'autor als tenoristes de la cobla Sant Jordi d'aquells moments, en Jordi Antoni Sánchez i en Jordi Paulí, i va ser estrenada en el decurs de l'aplec de Sitges el maig de 1994. Ens imaginem aquesta Nit de Gresca del mestre Joan Jordi Beumala. Escoltem la sardana amb la cobla Sant Jordi.

La Cobla Sant Jordi ha interpretat Nit de Gresca, del mestre Joan Jordi Beumala. I així és com ens acomiadem d'aquest 16 d'agost de 2026, amb una sardana atractiva, amb aquest títol, amb la Cobla Ciutat de Girona que ens l'interpreta i original del mestre Francesc Joanola. Amics sardanistes, bon diumenge i bona setmana.

0: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Nova Ràdio Lloret les tardes de diumenge de 8 a 10 del vespre.
1: Cocodril Club. 28 anys en antena.
0: Recorda, els diumenges de 20 a 22 hores a Nova Ràdio Lloret 90.2 FM i a novaradiolloret.org en antena Cocodril Club.
1: El programa Revival de l'Albert Malla. Nova Ràdio Lloret. Són les 10 del matí.
2: Notícies.
3: Bon dia, us parla Mar Vilamajor. L'Associació Monfoto de Fotografia Natura ha estat declarada entitat d'utilitat pública per la Generalitat de Catalunya. És un reconeixement reservat a les associacions que acrediten un impacte social, cultural o ambiental. Tres dècades de festival i concurs internacional, a més de moltes altres iniciatives que l'associació ha dut a terme, han convertit Monfoto en un referent internacional en l'àmbit de la fotografia a natura. Escoltem ara a Paco Membrives, president de Monfoto, que reconeix que rebre una distinció com aquesta no és pas pa sucat amb oli.
4: És una distinció difícil d'obtenir i s'ha d'acreditar amb una trajectòria contrastada, amb un impacte sostingut i bueno, la veritat és que ha sigut una sorpresa buscada i esperada, evidentment, perquè hem estat treballant 2 anys per obtenir-la, però bueno, és a dir, sobre el paper i sobre la taula som els mateixos i farem les mateixes coses, però sí que és veritat que en termes de reconeixement i en termes fiscals també, per què no, doncs és una gran notícia.
3: Monfoto es converteix així en la segona entitat fotogràfica de Catalunya i en la primera de la demarcació de Girona a obtenir aquesta distinció. El mateix any que també celebra el seu 30è aniversari. Com és habitual, ho celebrarà Lloret de Mar del 2 al 4 d'octubre. En el cas, segons diuen, serà una festa oberta a tothom.
4: Crec que serà una festa molt especial. Ja portem temps pensar-la i el que farà, aprofitant aquesta declaració, aprofitant moltes coses, aprofitant que ha entrat molta gent nova a l'associació i que volen donar canvis importants al festival, serà un festival molt més obert a la ciutadania. Hem de deixar molt clar que no és un festival per amants de la fotografia de natura, és un festival per tot el món, és a dir, tindrem música, tindrem xerrades, tindrem punts de trobada, tindrem una miqueta de gastronomia, tindrem una miqueta de part lúdica, de part formativa, més sortides, més vinculació amb entitats.
3: Tot va començar, diu Membrives, amb la intenció d'apropar la muntanya a la gent de Lloret. Més tard va arribar l'època digital i va ser llavors quan Monfoto es va internacionalitzar.
4: Realment, quan vam començar fent 30 anys, érem un petit grup d'amics del Centre Excursionista de Lloret de Mar i vam decidir portar les muntanyes a la gent de Lloret, amb fotografies, amb exposicions i amb un petit concurset. Això fa 30 anys, així és com vam començar. Però bueno, per aquí han passat un creixement immens de participació nacional. Va arribar l'època digital, amb el digital es vam internacionalitzar moltíssim i crec que ha sigut doncs una sèrie d'apostes, algunes arriscades, perquè vam ser els primers a fer concurs de fotografia per joves, plans educatius, vam ser el primer concurs europeu a fer un format digital. Això ens va costar molt perquè no teníem referències de com s'havia de fer.
3: A més, expliquen que l'organització ha crescut fins a tal punt que ara fan activitats arreu del món, amb exposicions fins a Perpinyà i a Cuba, entre altres propostes, com ara el Festival de Joves, un festival rotatiu per diferents parts de Catalunya. Pròximament organitzaran el Festival de Lloret de Mar els dies 2, 3 i 4 d'octubre. Guardeu-vos la data.
5: Més info a novaradiolloret.cat.
6: Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares.
7: Carmona e Hijos, exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 4 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 2,1 i el polígon de l'estació de Blanes.
6: I ara també ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries 46 amb una nova exposició i ferreteria industrial.
8: Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: Fesols.
1: Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer, de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

Màxim en qualitat, Màxim en varietat. A restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: Aquest estiu viu la història de Lloret. Descobreix el passat indià de la vila, endinsa't en el patrimoni de Lloret i deixa't sorprendre per visites guiades i teatralitzades en espais tan especials com els Jardins de Santa Clotilde, Casa Museu Can Font, el Museu del Mar i el Cementiri Modernista. Històries, personatges, música i racons únics. Una manera diferent de viure Lloret. Consulta els horaris i reserva la teva experiència al web lloretdemar.org. Les places són limitades. Venda anticipada d'entrades al web patrimoni.lloret.cat o al Museu del Mar. Telèfon 972 364 454.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 11 del matí.
2: Notícies.
3: Bon dia, us parla Marc Vilamajor. Aquest cap de setmana comença una nova temporada a la Lliga de Futbol Professional i Lloret de Mar hi tornarà a tenir representació. Un dels protagonistes serà el porter lloretenc Rubén Yáñez, que aquesta temporada defensarà la porteria de l'Sporting de Gijón. Però no serà l'únic lloretenc a la Lliga. Al Girona també hi trobarem Jordi Balcells, que inicia una nova etapa amb el primer equip com a preparador físic. Balcells torna així a la màxima categoria després d'haver-hi treballat per última vegada la temporada 2017-2018 amb el cos tècnic de Pablo Machín. Ara afronta aquest nou repte amb el Girona, que després del descens de la temporada passada busca recuperar la categoria. Ho farà amb Quique Álvarez a la banqueta i amb Jordi Balcells formant part del nou equip tècnic. Segons Balcells, la pretemporada, tot i tenir un component de preparació, sempre acaba fent-se massa llarga. Escoltem-lo.
4: Les pretemporades al final sempre s'acaben fent llargues i sempre tens ganes de tenir aquest estímul de la competició, que bé, és tot una mica diferent. Les pretemporades sempre tenen aquest component de preparació, però falta aquest estímul de la competició i la veritat és que sí, que ja estem amb ganes d'arribar el diumenge i jugar el primer partit.
3: El lloretenc, que ve del filial del club gironí, valora molt positivament el seu retorn al primer equip. De fet, confessa estar molt content i il·lusionat amb el que assegura suposa un repte difícil.
4: A veure, estic jo personalment molt content, molt il·lusionat. L'any passat ja estava al club, estava al filial i de la mà del Quique i de l'Òscar, doncs aquest any estic en el primer equip i com et deia, doncs estic molt content, molt il·lusionat, sabent que tenim per davant un repte difícil i tant de bo que sigui llarg i això, amb il·lusió, amb ganes d'afrontar-lo i d'anar aconseguint petits passos que ens vagin acostant a l'objectiu.
3: La seva funció serà la de preparador físic de l'equip. A part de dissenyar les sessions d'entrenament amb el cos tècnic per orientar el tipus de treball que es fa al camp, també haurà de coordinar-se amb els diferents departaments del club.
4: Les meves responsabilitats, a part de dissenyar les sessions d'entrenament amb el cos tècnic per orientar les càrregues de treball i el tipus de treball que es fa al camp, a part d'això, part de la meva feina és coordinar-me amb els diferents departaments que hi ha en el club per transmetre aquestes informacions al cos tècnic i facilitar-los una mica tota aquesta informació que n'hi ha molta, des de departament mèdic, des de departament d'Sport Science, que tenim totes les dades, i fer que aquesta informació, rebre-la, tractar-la i fer-li fàcil en el cos tècnic a l'hora d'entendre-la i de poder prendre decisions.
3: La calor, diu, és un dels seus grans obstacles. És per això que acostumen a entrenar-se com a tard a 9:45 del matí o cop a les 7 en cas d'entrenar-se a la tarda. I conclou que el principal objectiu del Girona aquesta temporada és refer-se del sotrac important que va suposar en l'equip i també l'afició al descens a segona. En ment, doncs, tornar a pujar a primera, un pas que no serà fàcil tenint en compte que són molts els equips que lluitaran per aconseguir-ho.
2: Més info a novaradiolloret.cat.
5: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

Esclat.com, el teu supermercat online, arriba a Santa Susanna, Malgrat de Mar, Palafolls, Tordera, Blanes i Lloret de Mar. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com. No regali res.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

aquest estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

0: Necessites informació o assessorament sobre els teus drets com a consumidor? L'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, l'OMIC, és el teu servei. T'ajudem a resoldre dubtes i consultes relacionades amb el consum. Ens trobaràs a la segona planta de l'antic sindicat, al costat del síndic de la ciutadania. L'atenció al públic és els dimarts i dijous amb cita prèvia, que pots demanar al correu omic@lloret.cat o trucant al 972 37 21 84. OMIC, Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, Ajuntament de Lloret de Mar.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 12 del migdia.
2: Notícies.
3: Bon dia, us parla en Marc Vilamajor. Amb només 14 anys, Nico Patxà va obtenir dies enrere la tercera plaça al Cava Horse a Sant Martí de Vell, en la primera de les dues jornades de les quals constava la competició. En total, va obtenir una puntuació mitjana de 70 punts. L'endemà, però, el jove lloretenc va patir una complicació inesperada que el va obligar a retirar-se, després que es trenqués una de les ferradures del seu cavall, un fet que li va impedir competir en les condicions òptimes. Escoltem el protagonista, Nico Patxà, que explica com va anar la competició. A més, destaca que el pròxim mes de setembre competiran a València i que l'objectiu és poder classificar-se per disputar el campionat del món.
4: Estuve en el Cava Horse. El sábado del primer día me fue muy bien, la verdad, y saqué una media de 70, quedando en tercer lugar. El segundo día, el domingo, entrenando antes de salir a pista, se me arrancó una herradura y el caballo como iba regular, pues por condiciones me tuve que retirar. Ahora estamos esperando en septiembre para ir a Valencia y a ver cómo vamos y a ver si me clasifico para ir al campeonato del mundo.
3: Aquest 2026, Nico Patxà ha participat ja en cites destacades com la Ruta de la Cerdanya o la Jornada Territorial d'Hípica, on va proclamar-se guanyador.
1: Més info a novaradiolloret.cat.
5: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

Ferrari Cloreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Cloreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

d'estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: Coneixes el síndic de la ciutadania de Lloret de Mar? És un servei independent que vetlla pels drets de la ciutadania en la seva relació amb l'Ajuntament i treballa perquè les seves sol·licituds siguin ateses de manera justa, eficaç i en un termini adequat. Si tens qualsevol incidència o desacord amb l'administració municipal o creus que els teus drets no han estat respectats, pots demanar la intervenció del síndic de la ciutadania. L'atenció és amb cita prèvia a l'antic sindicat. Al carrer Sant Pere 36, segona planta. Demana cita trucant al 972 36 18 36 o per correu electrònic a sindic@lloret.cat. Síndic de la Ciutadania. Un servei al teu costat. Ajuntament de Lloret de Mar.
1: Nova Ràdio Lloret. És la una del migdia.
2: Notícies.
3: Bon dia, us parla Mar Vilamajor. L'Ajuntament de Lloret de Mar ha fet una cinquantena d'inspeccions per detectar habitatges de lloguer turístic sense llicència turística, que incompleixen la normativa de compliment recollida dins la Llei de Turisme de Catalunya i de l'Ordenança Municipal d'UTS. Són actuacions incloses dins del Pla Lloret Actua. Fins ara, el consistori ha fet 7 decrets per sancionar immobles que es llogaven sense llicència pertinent, amb multes que van des dels 4.000 fins als 12.000 euros. D'altra banda, la policia local també ha aixecat acta en 5 habitatges d'ús turístic que sí que tenien llicència, però que incomplien diferents aspectes recollits en l'ordenança municipal d'UTS. En aquest cas, amb sancions que van dels 1.000 als 1.500 euros. Escoltem l'alcalde Adrià Lameles. Explica que aquestes inspeccions serveixen per fer front a la competència turística deslleial i també a la problemàtica que genera aquesta activitat turística no controlada amb veïns i veïnes.
4: Ja vam començar l'any passat amb aquests dos inspectors que vam contactar des de l'Ajuntament per fer front a un repte important com és la proliferació en els últims anys de gent que, bueno, i d'empreses que treien del lloguer o la venda de vivenda i la posaven de lloguer turístic sense la normativa i el compliment i sense la llicència adequada, i per tant se feia un frau tant a la competència deslleial com també a la problemàtica que genera per molts veïns i veïnes, doncs, l'activitat dient turística no reglada, no controlada.
3: Segons l'alcalde, aquestes accions són útils també per revertir aquests habitatges que no compten amb llicència. L'objectiu principal, explica, és limitar l'obertura de nous i procurar que l'activitat turística tingui un bon equilibri amb el veí.
4: Les activitats de departament turístic, diguem, ha d'estar arreglada i ha d'estar legalitzada. I quan no té llicència, ja que ho tenim limitat, no es poden crear més de les que ja hi ha, doncs no poden proliferar, no poden créixer. La vivenda ha de ser per viure i pels veïns de Lloret. I per tant hem de limitar al màxim, doncs, l'obertura de nous, perquè el dia d'avui si s'obre un nou és que és il·legal i el que hem de fer és tancar-li i sancionar-los. Per això també, a part també que creiem oportú saber que l'activitat turística ha de tenir un equilibri i una bona relació amb el veí, amb el seu entorn i amb les persones que cada dia hi viuen.
3: L'Ajuntament compta amb dos inspectors i també amb la col·laboració de la policia local, concretament amb el Departament de la Policia Administrativa, que s'encarreguen de fer el seguiment per carrers per cercar aquests apartaments turístics il·legals o actuar quan algun veí detecta l'entrada de turistes en habitatges que no compleixen la normativa. Més enllà de sancionar, el que pretén aquesta acció, diu Lameles, és regular, ordenar i protegir els veïns. Unes accions que es troben dins del Pla Lloret Actua, que va començar l'any passat amb la finalitat de buscar la màxima qualitat de vida dels lloretencs, tot gestionant el turisme.
4: Saber explicar quin és el model que volem, començar a fer també inspeccions que no s'havien fet mai, tant d'hotels, com el que parlem d'avui, d'apartaments turístics, com de comerços, etc. Vull dir, marquem clarament cap a on volem anar, perquè també així el teixit empresarial sap cap a on ha d'anar i cap a on s'ha de transformar, i fruit d'això ja s'havien resultats d'empreses que s'han canviat, que s'han transformat i que han anat invertint per alinear-se amb el model que volem. Com deia abans, no estem allà on voldríem, vull dir, encara queda molt a caminar, molt a cercar, però aquesta és la nostra intenció.
3: Són declaracions de l'alcalde Adrià Lameles, que confessa que encara no es troben en el punt que els agradaria i que cal continuar treballant per poder assegurar un equilibri entre turisme i veïns.
2: Més info a novaradiolloret.cat.
5: Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares.
0: Carmona e Hijos, exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 4 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 2,1 i el polígon de l'estació de Blanes.
5: I ara també ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries 46 amb una nova exposició i ferreteria industrial.
0: Les cançons amb ritme, amb melodia, amb sentiment. Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone, perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972 36 41 14.

estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu d'una plaça de treballador-treballadora social. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al divendres 21 d'agost, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius del personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/cita-prèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament.

Màxim en qualitat, Màxim en varietat. A restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: A Lloret diuen que som gent de mar obert, de platja i de muntanya, de cala i de piscina, de nit i de dia, de nedar i de bogar, d'anar en bici i sortir en barca. A Lloret diuen que som de gelat i de paella, de concerts i de teatre, de shopping i de botigues, d'hotel i de càmping. Diguin el que diguin, som molt de Lloret.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les dues de la tarda.
2: L'estil mediterrani amb les tendències pop del moment.
3: Escoltes la fórmula musical del

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu per a cobrir una plaça d'auxiliar adscrita a la secció de Cultura, Festes, Participació Ciutadana i Foment de la Pau, vacant a la plantilla de personal laboral. Les instàncies per prendre part a la convocatòria es poden presentar fins al dilluns 17 d'agost, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/citaprèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament.

0: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Nova Ràdio Lloret les tardes de diumenge de 8 a 10 del vespre.
1: Cocodril Club. 28 anys en antena.
0: Recorda, els diumenges de 20 a 22 hores a Nova Ràdio Lloret 90.2 FM i a novaradiolloret.org en antena Cocodril Club.
1: El programa Revival de l'Albert Malla. Nova Ràdio Lloret. Són les 3 de la tarda.
2: Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu per a cobrir una plaça de tècnic-tècnica auxiliar per ocupar el lloc de treball de tècnic-tècnica auxiliar de protecció civil adscrit a la secció de protecció civil, vacant a la plantilla de personal funcionari. Les instàncies per prendre part a la convocatòria es poden presentar fins al dilluns 17 d'agost, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/citaprèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament.

0: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Nova Ràdio Lloret les tardes de diumenge de 8 a 10 del vespre.
1: Cocodril Club. 28 anys en antena.
0: Recorda, els diumenges de 20 a 22 hores a Nova Ràdio Lloret 90.2 FM i a novaradiolloret.org en antena Cocodril Club.
1: El programa Revival de l'Albert Malla. Nova Ràdio Lloret. Són les 4 de la tarda.
2: Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu d'una plaça de treballador-treballadora social. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al divendres 21 d'agost, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius del personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/cita-prèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament.
2: Ritme a l'estiu. Nova Ràdio Lloret.
3: 90.2 FM.
4: Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

0: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Nova Ràdio Lloret les tardes de diumenge de 8 a 10 del vespre.
1: Cocodril Club. 28 anys en antena.
0: Recorda, els diumenges de 20 a 22 hores a Nova Ràdio Lloret 90.2 FM i a novaradiolloret.org en antena Cocodril Club.
1: El programa Revival de l'Albert Malla. Nova Ràdio Lloret. Són les 5 de la tarda.
2: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

aquest estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

0: canvia.
1: Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència.

tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto, carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

0: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Nova Ràdio Lloret les tardes de diumenge de 8 a 10 del vespre.
1: Cocodril Club. 28 anys en antena.
0: Recorda, els diumenges de 20 a 22 hores a Nova Ràdio Lloret 90.2 FM i a novaradiolloret.org en antena Cocodril Club.
1: El programa Revival de l'Albert Malla. Nova Ràdio Lloret. Són les 6 de la tarda.
2: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

0: Esclat.com, el teu supermercat online, arriba a Santa Susana, Malgrat de Mar, Palafolls, Tordera, Blanes i Lloret de Mar. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
1: A l'estiu, Nova Ràdio Lloret.
2: Seguim el teu ritme.

0: Nova. El cap de setmana és millor.
1: Nova Ràdio.
2: Quan t'enfades cada cop que perds el Mario Kart. Quan no et lleves
3: però l'alarma segueix sonant.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972-36-98-63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

0: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Nova Ràdio Lloret les tardes de diumenge de 8 a 10 del vespre.
1: Cocodril Club. 28 anys en antena.
0: Recorda, els diumenges de 20 a 22 hores a Nova Ràdio Lloret 90.2 FM i a novaradiolloret.org en antena Cocodril Club.
1: El programa Revival de l'Albert Malla. Nova Ràdio Lloret. Són les 7 de la tarda.
2: Les cançons amb ritme. Amb melodia. Amb sentiment. Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

aquest estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

0: A Lloret diuen que som gent de mar obert, de platja i de muntanya, de cala i de piscina, de nit i de dia, de nedar i de bugar, d'anar amb bici i sortir amb barca. A Lloret diuen que som de gelat i de paella, de concerts i de teatre, de shopping i de botigues, d'hotel i de càmping. Diguin el que diguin, som molt de Lloret.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del vespre.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Nova Ràdio Lloret les tardes de diumenge de 8 a 10 del vespre.
1: Cocodril Club. 28 anys en antena.
2: Recorda, els diumenges de 20 a 22 hores a Nova Ràdio Lloret 90.2 FM i a novaradiolloret.org en antena Cocodril Club.
1: El programa Revival de l'Albert Malla. Cocodril Club, el programa Revival de l'Albert Malla. Recordes Cocodril?
3: Sap

0: Sapore di sale.
1: Corria 1964.
0: Sapore di mare.
1: Tu ja hi eres?
0: Un gusto un po' amaro.
1: Era estiu.
0: Di cose perdute.
1: I aquesta cançó.
0: Di cose lasciate.
1: Va ser aquell estiu la que més sovint van posar a totes les ràdios, la que preferien ballar les parelles d'enamorats. La cançó amb la que molts es van confessar el seu amor, una d'aquelles sense data de caducitat.
0: Ti butti nell'acqua e mi lasci a guardarti.
1: Una de les diverses meravelles que ha fet el nostre primer convidat d'avui en el nostre viatge per la màquina del temps.

0: al gran Gino Paoli. ¿Vayas, cocodrila? Ei, ha dit que sí. I s'està apropant. I m'està abraçant, aquesta vegada, sense l'efecte palanca.
1: Il tempo è dei giorni che passano pigri e lasciano in bocca...
0: Allò tan desagradable que les noies cocodriles tenien el mal costum de fer als anys 60. Quan finalment arribaven els lents, que sempre arribaven massa tard, perquè en aquelles festes particulars les noies havien de tornar a casa molt d'hora. Records de tota una història, perquè tu i jo sabem que la història no sembla mai història quan la

0: Diuen que tot allò que fem a la vida ho fem per alguna cosa, que quasi sempre fem les coses perquè ens estimin. Vostè també canta perquè l'estimin, Gino Paoli. Vostè per què canta?
1: Perquè no puedo hacer otra cosa, porque cantar es como hablar, es como respirar, es una necesidad. Ser artista es una necesidad siempre.
0: Yeah.
1: O es una sed, o tú no sei artista. L'artista és una necessitat, no pots fer-ne a menys.
0: Sí, o sigui, no pots deixar de fer-ho, tot i que em sembla que vostè sempre ha fet el que li ha donat la gana. Per començar, se'n va anar de casa als 18 anys a buscar-se la vida. Però quan es posa a escriure cançons, que n'ha fet algunes realment meravelloses, en què o en qui pensa quan composa?
1: Cuando se compone es como si tú tienes cualquier cosa que te pulsa inside
0: dentro, ¿no?
1: y tenta de sortir. I tu?
0: Sí, o sigui, que ha de sortir el que porta a dins. Però vostè, quan va tenir tants d'èxits als anys 60 i que era molt jove i que tenia moltes fans, com ho va viure tot allò? Com va viure l'èxit?
1: Primeramente fue loco. Fue completamente loco. Para que tú vayas a ser loco completamente. Tú haces cosas que... Pero toda la gente te mira y dice que tú es bueno, que tú es maravilloso, que tú tienes razón por toda cosa que tú dices. Y así tú pierdes la cabeza, tú vas a ser loco. Y después, si tú haces un poco de substancia...
0: És clar, després amb l'edat ja li vas posant una miqueta més de seny. Però usted, Gino Paoli, ha perdido continuamente la cabeza por alguna que otra mujer, a veces por más de una a la vez. ¿Alguien le pregunta que si las entendiera, a las mujeres, las amaría igual?
1: No. yo creo que tú ama... Que hay un misterio, yeah. Misterio grande o pequeño, ma un misterio. Tú amas eso que no comprende, que no sabe. Lo que sabe, yo sé los hombres, yo lo sé. ¿Cómo ajo a amarlo? Los hombres son fácil.
0: Sí, sin duda. Però deixeu-me gaudir una vegada més dels temps de fi.

0: fa pas gaire, el mestre José María Pallardó, Bob Llardó per als amics, també va programar aquest Sense Fine, meravellós, de Gino Paoli.
1: No m'importa de la luz.
0: En el seu espai, aquí al Coco.
1: No m'importa
0: de música al mil per mil.
1: Tu per me sei luna estelle, tu per me sei.
0: No perdis la sintonia. En qualsevol moment també pot aparèixer Rafael Túria i sus afluentes. I una cançó molt especial.
1: Sense fine.
0: Ai, Josep Maria Francino, amb B de Beatles. Sergio Dalma, com recordes aquelles festes particulars, aquells guateques que fèieu?
2: Al graig d'un dels companys, doncs ens trobàvem, portàvem doncs la beguda i una mica de pica-pica i bueno, un es dedicava a posar música, no? I li dèiem, va, tio, comença a fotre les lentes perquè, escolta, aquí no ens estem menjant ni una rosca. I al final, sí, posàvem el que sonava en aquell moment. I dintre d'aquestes cançons hi havia moltes cançons d'aquestes italianes. Jo recordo quan anaves a alguna festa, esperaves que sonés aquella El Guardiano del Far o totes aquelles cançons que quan sonaven deies, ostres, és que amb aquesta música no em pot dir que no.

0: Cocodril Club. La banda sonora de la teva vida.
1: Possiblement, aquest és el tema absolutament instrumental que més sovint ens heu demanat al llarg de la història d'aquest programa. Un d'aquells fenòmens que només es dona molt de tant en tant. Original del 1976. És un One Hit Wonder, un artista d'un únic gran èxit. Il Guardiano del Faro, Amore Grande, Amore Libero. Una cançó molt especial per un altre dels nostres convidats, per Sergio Dalma, que vincula inevitablement aquesta peça a les festes particulars d'aquell temps. Però tenim milers de corresponsals improvisats arreu del món a través del Facebook del grup Amigos de Cocodrilo Club, i precisament un company d'ofici, Moncho Lemos, des de la ràdio pública galega, ens diu que ha aconseguit una gravació de Gino Paoli amb el que estàvem fa uns instants cantant precisament en Joan Manuel Serrat a la televisió pública italiana, a la RAI, el 1982. Aquesta és una versió de La Mujer Que Yo Quiero mai comercialitzada, mà a mà entre Gino Paoli i Joan Manuel Serrat. Gràcies, Moncho.
2: La mujer que yo quiero no necesita bañarse cada noche en agua bendita. Tiene muchos defectos, dice mi madre,

0: Aplaudiments per Joan Manuel Serrat, que ha interpretat la seva cançó en castellà, La mujer que yo quiero, conjuntament amb Gino Paoli en directe, que ho ha fet en italià, i cara al públic, i en viu en un programa de la RAI italiana del 1982.
1: Per ricordare un cantautore di Genova que no c'è oggi qui.
0: Un autèntic document que ens ha facilitat l'amic, el company Moncho Lemos, que ens escolta a través d'internet des de Galícia. Un abrazo, Moncho, i muchas gracias, como siempre, por tu ayuda, por tus muchas colaboraciones en nuestro programa. Tens ganes de seguir rebobinant en el temps? Encara una mica... Està bé, però necessito rebobinar encara una mica més, sisplau. He arribat al febrer del 1985. Aquell any, el nano va anunciar que havia decidit prendre's un any sabàtic. És a dir, que no pensava treballar durant tot un any, que no concedia entrevistes ni molt menys concerts ni actuacions en directe de cap mena. Però aquell any, qui us parla, realitzava un programa cada tarda amb moltíssima audiència a tot Catalunya, que es deia Los Musicales de la Cadena Catalana, que estava organitzant el seu segon festival per entregar premis als més votats dels oients de tot l'any anterior, del 84. I el més votat era Joan Manuel Serrat. És una de les moltes ocasions en les que el nano s'ha portat molt bé amb nosaltres, però aquella va ser realment especial, perquè va trencar la seva promesa i només ho va fer amb nosaltres en el nostre festival, que es va celebrar el desaparegut Scala Barcelona, el restaurant espectacle més elegant de la ciutat en aquell moment. I tots els companys de premsa i dels mitjans de comunicació en general, sobretot de les dues teles que llavors hi havia, de Televisió Espanyola i de TV3, van destacar aquest fet, que Joan Manuel Serrat va trencar la seva promesa d'any sabàtic per assistir a recollir els seus trofeus en el festival que jo vaig dirigir, de Los Musicales de la Cadena Catalana, i a més, com ara recordarem a través de les cintes magnetofòniques, fins i tot el vam fer cantar. Quan ell va arribar a Camerinos, jo li vaig preguntar: Joan, cap on van les cançons?
2: No ho sé, van cap on volen anar. Són bastant independents i bastant autogestionàries, les cançons, sempre. I un procura, doncs buscar-les, trobar-les i estar d'acord amb elles. Ara cap on van, això ja ho explicaran elles.
0: Bé, ens vam quedar amb les ganes de saber cap on van, però allà a quarts de quatre de la matinada, de la nit d'un dilluns a dimarts, d'un fred febrer del 1985, a l'escenari d'Escala Barcelona...
3: Que no podía faltar y que está una vez más con los amigos de la Cadena Catalana.
2: Gracias.
3: Moltes gràcies per venir, Joan Manuel, perquè tu em vas dir fa algunes setmanes que pensaves dedicar-te tot l'any a descansar.
2: Ara estic descansant. Això és descans.
3: T'has passat bé aquesta nit? S'ha fet una miqueta llarg, oi? Se'ns ha fet una mica tard.
2: És la vostra festa. Teniu dret a bellugar-la com vulgueu. Aquesta? Ella em va estimar tant, jo me l'estimo encara. Plegats vam travessar una porta tancada. Ella, com us ho podré dir, era tot el meu món llavors, quan en la llar cremàvem

0: per aprendre.
1: És clar, aquesta gravació tampoc s'ha comercialitzat mai i té el valor d'allò directe que no s'havia assajat, que no s'havia preparat. Va aparèixer com per casualitat una guitarra per darrere les cortines de l'escenari d'Escala Barcelona i amb els aplaudiments de tots els seus seguidors, en Joan Manuel no s'hi va poder negar i ens va cantar paraules d'amor.

0: Ah, però sabeu que Paraules d'amor ara també és un llibre? I sabeu qui l'ha escrit? Doncs en David Escamilla, que és el fillol del Joan Manol Serrat. És a dir, el nano va ser el padrí en el naixement de David Escamilla, el fill del gran Salvador Escamilla. L'home que va ser el primer en deixar-nos un micro per parlar en directe per la ràdio quan només teníem 13 anys. El primer que ens va donar l'oportunitat de fabricar un espai. Corria 1971.
1: I amics del Cocodril Club, avui està amb nosaltres un convidat molt especial, en David Escamilla, que acaba de presentar el seu nou llibre, que es diu Paraules d'amor. Felicitats, David, per l'èxit de convocatòria i perquè aquest llibre, només de veure la portada i el títol, ja entren ganes de llegir-ho, això, seguit, en una nit, no?
2: És molta, molta vida real, Albert, és la meva vida, és els meus mites, la història que m'han explicat i la història que m'hagués agradat viure, perquè visc en una Barcelona molt maca, molt confortable, però segurament aquella Barcelona bategava un ritme més potent humanament i jo voldria que aquesta Barcelona confortable d'ara, a més, bategués a un ritme molt més potent humanament, no? I que la gent no estigui tan trista.
1: Sí, tu has dit una cosa en la presentació del teu llibre que ja fa temps que ho comento amb els companys d'ofici, no? I és que la majoria de la gent a Barcelona sembla que estigui enfadada amb la vida, no? És difícil treure una salutació o un somriure.
2: Exactament.
1: Què podem fer, David?
2: Doncs escolta'm, la vida es viu una vegada, cada dia que et lleves és un miracle i per tant el que cal fer és viure a tope cada instant de la teva vida i prou, res més que això. I celebrar cada dia que et lleves.
1: Dius que el que expliques a la teva novel·la no ho has viscut en primera persona, però has tingut, entre d'altres personatges, dos persones que t'ho hauran fet viure, encara que sigui virtualment, com el teu pare, en Salvador Escamilla, i com en Joan Manuel Serrat, que és el teu padrí.
2: Sí, m'han explicat moltes coses, Albert, i tot el que m'han explicat em sona tan autèntic, i crec que s'ha de reviure, i que tot això ha de tornar a ser present.
1: Escoltem el que deia el teu pare cada matí quan començava el seu mític Ràdio Escop en directe.
2: Va. Ràdio Escop.
3: Hola.
4: Con Salvador Escamilla.
3: I bon dia, Catalunya. Bon dia i una cançó.
1: Veus? Ell deia bon dia i una cançó. I jo a tots els meus convidats els hi pregunto quina és la cançó de la teva vida, per escoltar-la ara i compartir-la amb tots els oïdors.
2: Molt bé, doncs és que cada vida incorpora una banda sonora, no? I cal viure al ritme de la música, no? I ballar, no? I llevar-nos al matí a ballar i celebrar que estem vius. La música ens recorda que hem de celebrar que cada dia torna a començar. La música no és només un acte estètic, sinó que és un acte absolutament fonamental per la vida.
1: Quina posem, David?
2: Comencem amb Paraules d'amor, acabem amb Yesterday i seguim amb Lucho Dalla, per exemple, amb Caruso. Te voglio bene assai.
0: Tu sabies, però, David, que Paraules d'amor s'ha versionat en molts idiomes, també en euskera?
5: Iru gauz bakarrik, sekizkin esaten, antzinako ipuin xarmagarriak, baitasun histori, poeten amesti, besterik etzekin. Hain gaztea zan. Maitasun hitzak vol dir paraules d'amor.
0: Era Gorka Aknor. Però, Joan Manuel, no se t'ha fet pesada aquesta cançó de cantar-la encara?
6: És com un joc. És un joc entre la finalitat i la gratitud. Llavors, doncs, no ho sento com un llast.
7: No me l'estimo encara.
6: Sempre dona un punt divertit al final d'un concert, perquè, entre altres coses, el que faig és que ho cantin ells.

0: Jo escric cançons perquè les canti la gent. És a dir, crec que l'èxit és quan les cançons la gent les fa seves i les canta d'una manera natural, sobretot amb independència de l'autor o del cantant que les hagi fet conegudes.
1: M'imagino, Joan Manuel, que molta gent t'haurà dit que escoltant Paraules d'amor s'han enamorat o han tingut un fill.
0: I les responsabilitats són personals i de cadascú. Sí, jo no em sento en cap moment responsable davant de ningú d'altra cosa que de la meva feina. Jo el que els desitjo és que els hagin anat bé, no? És a dir, si escoltant aquesta cançó... Jo vaig començar a donar-me compte de la utilitat que tenien les meves cançons quan va venir un amic meu i em va dir que havia fotut un clau collonut escoltant una cançó meva. Jo dic, serveix, llavors això va bé. Bueno, doncs això els ha anat bé a la gent per amanir les seves relacions, per amanir lo fonamental. Hòstia, fantàstic.
1: Recordes quan i com vas escriure Paraules d'amor?
0: Quan sí, més o menys, l'any 66, devia ser, no? Sí. I com? Doncs com he escrit pràcticament tota la meva vida, és treballant. És a dir, no va ser una cançó que va néixer d'una tirada. Generalment mai cap cançó meva ha nascut d'una tirada.
1: Hola, Anna, guapíssima.

0: Juanito, quan la vas incloure en el teu tercer disc petit, en aquells EPs Extender Play, que portaven quatre cançons que giraven a 45 revolucions per minut, tenies la sensació de que Paraules d'amor es convertiria en més que un èxit, en un himne?
1: No, no tinc idea, no. Ni la cançó de Matinada, és a dir, que tampoc estaven en el mateix disc. I realment, d'entrada, va ser molt més èxit Cançó de Matinada. Cançó de Matinada va ser la cançó que va col·locar-se a les llistes i la que va fer tot l'èxit d'aquestes quatre cançons.
2: Mentre jo canto de matinada, la vila és adormida encara.
1: I sens dubte, per mi, Cançó de Matinada és millor cançó que Paraules d'amor.

0: Com recordes el Serrat d'aquella època?
1: El recordo amb afecte i amb tolerància. I amb gratitud, també. I amb gratitud, perquè tots dos, ell i jo, som part del mateix camí.
2: Él me quiso tanto, y aún sigo enamorada.
0: Sí, és Amaya.
2: Juntos atravesamos
0: la de Mocedades.
2: Una puerta cerrada,
0: però en solitari.
2: Com us diria?
0: Bé, no del tot en solitari.
2: Era toda mi ocupación.
0: Perquè en aquesta ocasió,
2: cuando en la lumbre ardían solo palabras de amor,
0: també l'acompanyava Joan Manuel Serrat.

0: Joan, quin secret té paraules d'amor perquè agradi tant?
1: Si jo sabés el secret, cauria en la temptació de voler-lo aplicar en altres coses, i afortunadament no ho sé. No, cadascú estima les cançons perquè s'estima ell mateix, i les cançons formen part del seu patrimoni personal, les cançons estan lligades a les costures de la seva ànima, i van amb nosaltres, no? Perquè és una cançó que la gent fa servir en qualsevol circumstància. És una cançó que de bodes, de batejos i funerals.
0: I m'imagino que una noia, o més d'una noia, haurà dit públicament que la cançó estava dedicada a ella o inspirada en ella.
1: Això, bueno, ho han fet diverses que no ho són. Ah. Però, però això forma part també de les fantasies de cadascú, i que els hi conservi, si no prenen mal. Això no em sembla malament.

0: Paraules d'amor, com comentàvem amb el seu propi autor fa uns instants, ara no és tan sols una cançó, una gran cançó. És també un llibre d'en David Escamilla, que ens ha demanat, a banda de la cançó que ha donat títol al llibre, dues més.
1: Comencem amb Paraules d'amor, acabem amb Yesterday i seguim amb Lucho Dalla, per exemple, amb Caruso. Te voglio bene assai.
0: Saps, David, que molts convidats del nostre programa no han oblidat el teu pare i la ràdio que ell feia. Per exemple, el conseller d'Interior, el senyor Felip Puig.
2: Senyor Felip Puig, què tal?
3: Molt bé.
2: Aquest és un programa revival, però no tan sols de música, sinó també de ràdio. A mi m'agradaria saber quins són els primers records de ràdio del senyor Puig.
3: Salvador Escamilla.
4: Radioscop es un ondametraje de una hora realizado desde los estudios de Radio Barcelona y para su gran cadena de emisoras de Cataluña y Mallorca. Radioscop, Radioscop, llega Radioscop.
5: De Radioscope con amor. Son las 11 y 28 minutos.
6: Per no perdre la memòria, Cocodril Club.

0: Yesterday, abans el leitmotiv del seu llibre Paraules d'amor, i després i sempre el Caruso de Lucha Dalla. Les cançons més especials de l'escriptor i també company radiofonista David Escamilla.
1: Cocodril Club amb Albert Malla.
2: Cuido del mar.

0: Lucho Dalla, sempre en el record dels cocodrils de Catalunya.
1: Aquest estiu viu la història de Lloret. Descobreix el passat indià de la vila, endinsa't en el patrimoni de Lloret i deixa't sorprendre per visites guiades i teatralitzades en espais tan especials com els Jardins de Santa Clotilde, Casa Museu Can Font, el Museu del Mar i el Cementiri Modernista. Històries, personatges, música i racons únics. Una manera diferent de viure Lloret. Consulta els horaris i reserva la teva experiència al web lloretdemar.org. Les places són limitades. Venda anticipada d'entrades al web patrimoni.lloret.cat o al Museu del Mar. Telèfon 972 364 454.
2: Cocodril Club, amb Albert Malla.
0: Però tornem a Joan Manuel Serrat, rebobinem una mica, sisplau. Aquí, aquí, aquí. Em quedo aquí. Van haver de passar 43 anys perquè Joan Manuel Serrat publiqués un disc oficialment interpretant el La La La en català. I va ser quan el van convidar el 2011 Manolo i Ramon, el duo Dinámico, per celebrar els seus 50 anys d'èxits.

0: en els seus 50 anys de música, que Déu-n'hi-do, i vam pensar que la millor cançó per poder estar allí, la que més, d'alguna manera, ens ha implicat personalment, ha estat aquesta.
1: Era potser una assignatura pendent, no?
0: Jo no tinc cap assignatura pendent.
1: Que té molta gràcia.
0: Amb aquesta història, no. Allò és una història del passat que, si un tracta d'explicar-se-la en aquests moments als seus fills o a
1: generacions... Costaria d'entendre, no?
0: No l'entenen, perquè no es pot... És fruit d'un temps molt repressiu i molt intolerant i molt raro. Encara que aquests moments pues, tampoc siguin molt tolerants i bastant raros, sí. Pues, no, pues, són... és diferent.
2: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
3: I sobre el tema del la-la-la, el 1981 comentàvem amb en Joan Manuel per Antena que hi havia, per si no ho sabíeu, diferents lletres de la mateixa cançó.
4: Hi havia diferents... Hi havia una versió primera, després hi havia una versió amb un text que jo vaig incorporar, una tercera versió que va ser el text en català, que va ser el que es va proposar a l'administració per fer-se, i després hi havia tota una sèrie que naturalment l'administració no va acceptar, evidentment, totes les conseqüències, i després, doncs clar, fins que va passar això, es van gravar una... com acostuma a fer-se amb aquest tipus de números, que són unes cançons que busquen el que podria ser una sèrie de vots de tots els mercats aquests, encara que això és bastant una fantasmada, perquè tot això està bastant arreglat. I va ser precisament quan estàvem a Hamburg gravant la versió en català i la possible versió en alemany, que no es va arribar a fer, quan ja es va... Jo vaig anar-me'n d'Hamburg a fer una actuació a Hersfeld, a un poble del nord d'Alemanya. D'allí anava a París, i va ser a París l'endemà o dos dies després d'això, quan jo ja vaig enviar la carta veient que no prosperava. Llavors, no prosperava, sinó que se'm va contestar, exactament, a mi em van contestar si jo volia ser un cantant provincial o un cantant internacional. I jo vaig dir que volia ser un cantant internacional provincià, perquè jo penso que l'única manera de ser internacional és ser provincià.
1: Però no es va arribar a gravar en català?
4: Sí.
1: Però es va editar el disc en català, algun lloc?
4: Sí. Jo realment jo no els tinc. És que jo no tinc els meus discos.
3: Amb nosaltres també Xavier Foz, l'únic periodista que va poder viure en directe a Hamburg la gravació en diferents idiomes del La La La en aquell Eurovisiu 1968.
5: Sí. Ell ho va gravar en francès, ho va gravar en anglès, en català i en castellà. Me'n recordo com si fos ara. Jo vaig anar perquè el que portava tota aquesta història de la La La, d'Eurovisió, de la representació d'Espanya a Eurovisió, era l'Artur Kaps, era aquell de los vieneses. Tenia Artur Kaps, Franz Johann, que feien aquelles revistes al Paral·lel. Artur Kaps era una espècie de geni de les relacions entre les estacions de ràdio, de televisió i de tot això, no? I políticament es buscava que Espanya guanyés això, perquè necessitava... El règim en aquell moment només tenia dues coses de prestigi. Una, doncs, era el turisme, i l'altra cosa de prestigi, l'A, que diuen els francesos, doncs era el Real Madrid, no? Per això. Bé, molt bé. I aleshores, doncs, jo vaig anar d'enviat especial. Enviat especial, estava en el mateix hotel amb el Joan Manuel, i molt bé, va fer tota aquesta relació. I després jo m'ho combinava sempre, que m'enviaven d'enviat especial alguna cosa per dir que no, que després no hi havia un vol directe, no sé què, que havia de passar per París. I m'ho combinava perquè tinc una fascinació sempre per París. En una ciutat, no sé, que me fascina sempre i que me l'estimo molt, no? I llavors estava a París. I llavors a París, i llavors em van trucar per telèfon, a l'hotel, va dir, coño, ¿sabes qué ha pasado? Diu, ¿qué ha pasado? Que Serrat se niega a cantar el la-la-la si no és si no és en català? Digo, joder, pues vaig a

0: hacer. Dice, oh. Y la persona que me va a explicar, el teléfono, dice, el Fraga Iribarne, que tenemos el ministro de Información, dice, ha cogido un cabreo, que ha cogido un disco de Serrat y lo ha roto. Dice, Serrat ha muerto. Serrat ha muerto. Y llavors se li va donar a la voz de la Maciel. Y llavors la Maciel va guanyar. I quan la Maciel li pregunten i li diuen què és lo primero que se le ocurre a usted decir en una entrevista después de este gran triunfo que ha conseguido en Eurovisión, dice, visca Cataluña. Va dir el Maciel, no sé si se l'han fotit o... Gràcies.
1: Gràcies, Xavier Foz, gran professional de tota la vida de Ràdio Nacional, que ens ha confessat aquest testimoni viscut en primera persona sobre el cas, encara avui dia, una mica misteriós del que va passar amb el La La La en aquell 1968.
2: Vaig a posar a prova la teva memòria. Com una curiositat, eh? Te'n recordes en quants idiomes vas gravar el La La La?
3: No, però podria comptar. Podria comptar en català.

0: castellà, portuguès, italià, català, portuguès, italià, francès...
1: Francès també? Sí. Anglès? Sí.

0: català, castellà, portuguès, italià, català, portuguès, italià, francès...
1: Francès també? Anglès?
0: Anglès i...

0: què més? I bueno, suposo que per la nit ho gravàvem a Eslové, també. Ja.
1: Sí?
0: Sí, estava ja tan, tan mecanitzat que ja m'inventaria altres històries.
1: Disculpa'm, Germán, el vull rebobinar una micatona, eh? Sí, sí, aquí, prou, ja està bé. És que fa una estoneta només estàvem en paraules d'amor.
2: Ella em va estimar tant.
1: Sí, també la va fer en català la Rosario Flores.
2: Jo me l'estimo encara.
1: I l'hem escoltat en euskera.
2: Plegats van travessar.
1: I quan l'Anna Belén la va cantar en català...
2: Una porta tancada.
1: I la Maya, de Mocedades, en castellà.
2: Como os podré dir.
1: Acompanyada per el mateix Joan Manuel Serrat, també en castellà.
2: Era tot el meu món, llavors...
1: Acaba d'estrenar-se una nova versió.
2: Quan en la llar cremava.
1: Una versió especial.
2: Només paraules d'amor.
1: Ens ho explica Jordi Milán, el director de La Cubana. Hola, Jordi, què tal?
3: Molt bé.
1: Per què aquesta companyia es diu La Cubana?
3: Mira, primer perquè va ser una nit de borratxera, que tenien que posar, s'hagués pogut dir La Malquerida, una companyia, buscàvem un nom, La Malquerida, o jo què sé, un altre nom. Les Bragues d'Eustàquia, i en realitat es va dir La Cubana. És un nom que té molt a veure en Sitges, perquè hi ha una tradició que havia d'anar a fer fortuna a les Amèriques, i els que tornaven els deien indianos o, cuba, o americanos, i en aquest cas els deien cubanos. Dir cubano, Sitges era, representava dir aventurer. I en aquest cas ens va semblar que era una nit de borratxera, vam veure que una botiga antiga que l'estaven despintant va aparèixer sota la pintura, allà que havien, els pintors havien fet els suplets i allò, aquella cosa que rascava,
1: sí.
3: Va sortir el nom de La Cubana. I dius, mira, aquest és el nom. I ja està, així ens va quedar.
1: Jordi, quina podria ser la cançó de la teva vida?
3: Si he d'escollir una, preferiria escollir-ne una del Serrat que nosaltres hem adaptat aquí a l'espectacle, que és el Paraules d'amor, que l'hem adaptat a l'estil Bollywood, no? A l'Índia, o sigui, aquesta seria la, potser la cançó que... el Paraules d'amor, vaja.
4: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Engeguem una nova edició d'aquesta història que es va posar en marxa el llunyà octubre de 1993 amb el nostre himne, el que ens va deixar, el que ens va prestar, la línia musical, la filosofia del programa i també el títol, See You Later, Alligator. See you later, alligator. Hasta luego, cocodrilo. Com estan els meus cocodrulos avui? L'altre dia en el grup de Facebook dels seguidors d'aquest programa, en el grup Cocodril Club, algú va dir: despedirse no duele, duelen todos los momentos que se irán con ese adiós. Ah, però ara t'estem dient hola, i ho fem, com sempre, junts.
2: Albert, sóc l'Àngels de Castelldefels i voldria la Queen of Hearts de la Juice Newton i senador de l'Olivia Newton-John.

Queen of Hearts. No, it ain't really smart. Joyce Newton. The jumper in the only fool will do anything for you. Podria ser perfectament una cançó per la nostra secció d'aquelles que donen bon rotllo. Que precisament en aquesta hora de programa et regalarem, t'enviarem unes quantes. Joyce Newton, nascuda el 1952 als Estats Units, és cantant, compositora, guitarrista, especialista en música country. Queen of Hearts, la reina de cors, però l'amable amiga comunicant del contestador automàtic també ens demanava Xanadu. La música de la Electric Light Orchestra i la veu de la Olivia Newton-John.

Xanadu, cançó principal de la banda sonora original de la pel·lícula de 1980 del mateix títol. Un conte meravellós que, si no has vist, et recomano que la recuperis on puguis, en alguna plataforma, en un DVD, si és que encara queden alguns DVDs, em sembla que sí, perquè et resultarà tonificant, et permetrà somiar en colors. Al costat d'Olivia i de la música de la Elo hi havia el gran ballarí i actor Gene Kelly. Olivia era britànica australiana. Ens deixava l'agost del 2022 als 74 anys d'edat, però nosaltres ja la posàvem molt abans de que fos molt popular al participar a la pel·lícula Gris, Brillantina, el 1978, al costat de John Travolta.

0: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: A través de 100 emissores arreu de Catalunya, Andorra i les Illes Balears en diferents horaris per la FM, algunes d'elles però també en simultani per la tele, per el canal de ràdio de la TDT. No perdis la sintonia. L'altre dia, en una emissora de ràdio de Baltimore, demanaven a l'audiència, preguntaven quina cançó et fa feliç. Les respostes més populars es van enviar a un neurocientífic holandès que es diu Jacob Jolich perquè averigués per què aquestes cançons eren tan efectives per millorar l'estat d'ànim. I el doctor va deduir que aquestes cançons tenien un tempo que anaven més ràpides que el promig de les cançons pop, també per les lletres que parlaven d'esdeveniments positius com festes o experiències romàntiques o senzillament perquè no tenien cap sentit. Bé, hem de dir que les cançons escollides perquè donen bon rotllo per l'audiència d'aquesta emissora tenen un tempo de promig entre 140 i 150 beats, que és com es mereixen aquestes coses, per minut. I això és un par de dotzenes de beats més ràpid que la cançó pop promig. Ah, però el neurocientífic també va dir que el gust musical de cada persona és molt personal i que depèn en gran mesura del context social i les associacions personals, i que l'esforç era un processador de dades en lloc de ciència pura i que hi havia suficients factors quantificables per dibuixar certes conclusions. Amb molt de gust compartirem les 10 més votades en aquesta enquesta que va fer Radio Baltimore perquè crec que ens poden anar molt bé, tal i com estan les coses, per augmentar una miqueta el nostre estat d'ànim. En el número 10 es veia venir Walking on Sunshine de

Walking on Sunshine. Passejant amb el sol. El primer gran èxit de Katrina i la banda The Waves al 1983. Llavors vaig tenir l'oportunitat d'entrevistar-la en directe al meu programa que es deia Los Musicales de la cadena catalana. Records de tota una història. Perquè tu i jo ho sabem, cocodril, cocodrila, que la història no sembla mai història quan l'estàs vivint, eh? Encantats encara avui dia de compartir amb tu tants bons records en forma de música. I concretament ara, les 10 cançons que més bon rotllo, segons uns oients de Ràdio Baltimore, et poden donar. Walking on Sunshine en el 10 i en el 9... Gloria Gaynor, I Will Survive.

I Will Survive. Sobreviviré. Que ha tingut moltes versions pràcticament fins a l'actualitat, però aquesta és l'original del 1978. En la seva versió de luxe. En la versió maxi. Gloria Gaynor, que en diverses ocasions ha actuat en concert a Barcelona, al Palau de la Música. En aquells finals dels 70 i principis dels 80, era l'autèntica reina de les pistes de ball, competint amb la gran dona Summer. Però com deia el doctor neurocientífic, les lletres de les cançons són importants perquè es considerin de bon rotllo. Bueno, jo aquesta cançó sempre he pensat que és més que una cançó per molta gent que ha viscut la història que explica la cançó i que la té com un himne. I que en poques paraules li ha dit, sense tu sobreviuré, fins i tot millor. Perquè ets un podrit i un malparit i etcètera, etcètera, etcètera, que ja us podeu imaginar, oi? La cançó que li dedica al que ja és el seu ex. Que ja la paraula és fastigosa. O sigui, ja, és que jo tinc una ex. Eh? Estaven al número 9, en el 8, Bon Jovi. Living on a Prayer, des del 1986.

Living on a Prayer. ¿Estabas cantando? A mi no només em dóna bon rotllo la cançó en si, sinó també quan tinc un bolo, quan compartim aquest programa cara al públic en directe i adaptat a sessió de ball en temps de festes majors, i al punxar-la, les milers de persones que m'acompanyen la canten. Jo només he de baixar una miqueta el volum del disc i vosaltres feu la resta quan arriba això. Bueno, ja he dit moltes vegades que quan un DJ que hi triomfa, quan se li omple la pista o quan tothom canta la cançó que ell ha decidit posar, és més semblant a un orgasme, eh? I en aquest aspecte n'hauré tingut molts, perquè jo calculo que he fet més de 10.000 sessions de DJ. Però també sento quelcom semblant quan he de fer un paper en un doblatge i resulta que el director de doblatge em diu a la primera que ha encaixat perfectament el to, la sincronia, etc, etc. En el número 7 està Cyndi Lauper i aquest temazo de 1983. Girls just want to have fun, que ve a dir que les noies només volen divertir-se. Segons sembla, els nois, quan surten, busquen alguna cosa més.

de Cyndi Lauper, recordo que més o menys quan va sortir aquesta cançó el 1983 es va fer una enquesta d'aquelles que fa gent que té poca feina, oi? I va estar declarada l'artista pitjor vestida del món musical pop. La veritat és que aquesta cançó s'ha convertit en un autèntic himne feminista que en el seu moment va arribar a ser número 2 als Estats Units, que ha aparegut a moltes bandes sonores. Bueno, és un tema clàssic de la cultura musical dels anys 80. Són les 10 cançons més votades com a cançons que proporcionen bon rotllo, les que t'ajuden a tenir bon humor, les que et tonifiquen. En una multitudinària enquesta realitzada per l'emissora internacional Radio Baltimore. En el número 6, una de les dues cançons dels anys 60 d'aquestes 10. The Monkees, Unbeliever.

0: eren The Monkees. Un producte televisiu amb gran impacte comercial i per al qual van treballar algun dels millors autors dels Estats Units dels anys 60, com Neil Diamond, que els hi va regalar aquest tema, Unbeliever. Concretament del 1967. Bueno, la cançó va tenir una segona vida l'any 2000 quan es va utilitzar amb nous arranjaments com a tema central de la primera part de la pel·lícula Shrek, la divertida primera part de Shrek. Oh, yeah, yeah, yeah. Cançons que donen bon rotllo. Aquesta està en el número 6. De seguida compartim les 5 primeres. Algú va dir que la bona sort és la germana bessona del treball intens.
1: Aquest estiu viu la història de Lloret. Descobreix el passat indià de la vila, endinsa't en el patrimoni de Lloret i deixa't sorprendre per visites guiades i teatralitzades en espais tan especials com els Jardins de Santa Clotilde, Casa Museu Can Font, el Museu del Mar i el Cementiri Modernista. Històries, personatges, música i racons únics. Una manera diferent de viure Lloret. Consulta els horaris i reserva la teva experiència al web lloretdemar.org. Les places són limitades. Venda anticipada d'entrades al web patrimoni.lloret.cat o al Museu del Mar. Telèfon 972 364 454.
2: Això és Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.

0: Què tal? Com estàs? T'hi trobes a gust aquí al club? Et recordem que per posar-te en contacte amb el programa pots fer-ho per correu electrònic. Envia'ns un e-mail a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com.
1: Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry.
0: Per participar en qualsevol de les seccions habituals
1: be happy.
0: O senzillament per dir-nos quina cançó vols compartir amb els cocos.

0: I no et preocupis, dedica't a ser feliç. O almenys a intentar-ho. Segons molts psicòlegs, les preocupacions és el principal problema que tenim al llarg de la vida. És que som uns... Mira, millor no dir-ho, però és que contínuament ens preocupa alguna cosa. I l'experiència ens demostra, com diuen els psicòlegs, que la majoria de coses que ens preocupen no arriben a passar mai. Valdria la pena deixar-les una mica aparcades. I si amb una cosa tan habitual per nosaltres, tan familiar de tota la vida com la música, poden oblidar-se, ni que fos momentàniament, del nostre caparronet, doncs perfecte. Miel sobre hojuelas, que diuen en castellà. Don't worry. Be happy.
1: Look at me, I'm happy.
0: Per si serveixen d'alguna cosa, estem compartint les 10 cançons que en una enquesta de Ràdio Baltimore van escollir els oients com cançons, podríem dir, edificants, no? Se'ls va preguntar quina cançó et fa feliç. I les respostes més populars es van enviar a un neurocientífic holandès, Jacob Jolig, perquè averigués per què aquestes cançons eren tan efectives per millorar l'estat d'ànim. I el doctor va deduir que aquestes cançons, per exemple, tenien un tempo més ràpid que el promig de les cançons pop, que anaven més ràpides. També per les lletres, que parlaven d'esdeveniments positius com festes o experiències romàntiques o senzillament perquè eren cançons que no tenien cap sentit. Que això també està bé, eh? O sigui, ja anem prou de cul en els dies feiners. Sempre vull dir que seria un autèntic luxe programar que tal dia de tal hora a tal altra, a la teva agitada agenda, està previst no fer absolutament res. Allò, perdre el temps dolçament. Don't worry, be happy. I si a prop tens el nostre programa, potser t'acompanyem i encara t'hi trobes millor. Recorda que si has fet tard, si no et vols perdre res, aquí tens una segona oportunitat. Pots recuperar els últims programes emesos a les plataformes iVox.com, també a Spotify o a Podcast Google. És molt ràpid, és gratis. I així et descarregues els programes i els portes amb tu allà on vagis. Clar, els pots tenir al teu mòbil, per exemple, eh? O qualsevol dispositiu i escoltar-los quan vas en cotxe, en metro o en bus, o quan passeges, el coco al teu costat.
2: Be happy, be happy now.
0: En el 10, Walking on Sunshine de Catherine and the Waves. En el 9, I Will Survive de Gloria Gaynor. En el 8, Living on a Prayer de Bon Jovi. En el 7, Cyndi Lauper, Girls Just Want to Have Fun. En el 6, escoltàvem fa uns moments els Monkees amb Unbeliever. I en el número 5, una cançó que Sylvester Stallone va demanar com a banda sonora de la seva pel·lícula Rocky 3. Després el temps ha demostrat que la cançó ha sigut molt important, bastant més que la peli. Del grup Survivor, L'ull del tigre. Eye of the Tiger, 1982.

Eye of the Tiger, l'ull del tigre, a banda de donar bon rotllo, segons molts oients de l'emissora Ràdio Baltimore, també us asseguro que agrada molt a la gent més jove, ho he comprovat moltíssimes vegades, en els bolos del cocodril de festa major, sí. Quan adaptem aquest programa en directe i adaptat a sessió de ball. El grup Survivor i la cançó més important d'ells per tota la vida, encarregada per Sylvester Stallone el 1982. I després... L'amic Billy Joel...

Sharp Jungle, noia de la part alta de la ciutat, que explica la història d'un obrer que intenta lligar a una pija. Cançó del 83.

en el 4 de les 10 cançons que donen més bon rotllo. El neurocientífic que va investigar per què també va dir que el gust musical de cada persona és molt personal i que depèn en gran mesura del context social i de les associacions personals. I que l'esforç era un processador de dades en lloc de ciència pura i havia suficients factors quantificables per dibuixar certes conclusions. És clar, depèn de quan escoltes la cançó i amb qui l'escoltes també, eh? I love the colorful clothes you wear and the way the sunlight plays upon her hair. Atenció, arribem al número 3. El gran clàssic de 1966 dels Beach Boys. En el seu moment, la cançó més cara de la història, la gravació de Good

original, espectacular, Good Vibrations, Beats Boys. Donant-nos bones vibracions des de 1966. I 10 anys més tard...

Dancing Queen d'Ava és la subcampiona d'aquesta classificació de les 10 cançons més votades que donen bon rotllo. Dancing Queen de 1976 i d'Ava. N'hem compartit moltíssimes de cançons que ens ajuden a estar de bon humor, a veure les coses d'un altre color. Però potser tu encara tens alguna que no ha sonat al programa. No te la guardis per tu sol, per tu sola. Ens ho dius per correu electrònic, que estarem encantats de compartir-la amb tots els cocos. Envia'm un e-mail a cocodrilclub@gmail.com. cocodrilclub@gmail.com. Recorda també que pots seguir-nos al Facebook. El grup dels seguidors, dels oients d'aquest programa, el grup Cocodril Club. Hi ha més de 20.000 amics que hi col·laboren amb records musicals i de tota mena, les 24 hores del dia i de la nit. Però ens faltes tu? Agrega-t'hi al grup Cocodril Club i digues la teva. Sí, allà també podràs estar al corrent de totes les nostres activitats. Així que si repassem les 10 més votades per aquesta enquesta que ha fet Radio Baltimore, són Walking on Sunshine de Katrina and the Waves, I Will Survive de Gloria Gaynor, de Bon Jovi Living on a Prayer, de la Cyndi Lauper Girls Just Want to Have Fun, els Monkees Unbeliever, Eye of the Tiger dels Survivor, de Billy Joel Uptime Girl, Good Vibrations, les bones vibracions dels Beach Boys, aquesta Dancing Queen que escoltàvem fa uns instants d'Ava, i en el número 1, una cançó de 1979 que en principi va passar, home, no diria jo que desapercebuda, però no va ser un gran èxit. I en canvi, com els bons vins, quan han anat passant els anys, han anat adquirint una importància tan important com que aquests oients d'aquesta enquesta la van situar en el número 1 de les cançons que donen bon rotllo. És una cançó de Queen amb Freddie Mercury.

El gran Freddie Mercury amb la seva veu irrepetible, això ho han dit científics, tècnicament no ha hagut ni hi haurà mai més una veu com la seva. I Don't Stop Me Now, No M'aturaran, del 1979, la cançó escollida com la que dona més bon rotllo.

0: Aquest Living Doll, Cliff Richard, la va publicar el 1959 i els Mustang van fer la seva versió amb el títol de Muñeca Viviente, però el 1980. Quina t'agrada més?
1: Cada vez que hay un sueño que yo quiero realizar,
0: no perdis la sintonia, Coco.
1: Apareces en mi vida y me vuelvo a enamorar.
2: Cocodril Club.

0: A Lloret diuen que som gent de mar obert, de platja i de muntanya, de cala i de piscina, de nit i de dia, de nedar i de bogar, d'anar amb bici i sortir amb barca. A Lloret diuen que som de gelat i de paella, de concerts i de teatre, de shopping i de botigues, d'hotel i de càmping. Diguin el que diguin, som molt de Lloret.
1: Per acompanyar l'esmorzar, per començar el matí ben situat, per conèixer les notícies del dia, per saber les propostes d'entreteniment per aquest estiu, connecta a les 8 del matí amb el programa Bon Dia, Bona Hora. Aquest estiu també t'acompanyem de bon matí. De dilluns a divendres, Bon Dia, Bona Hora, edició d'estiu.
2: Descobreix l'Arxiu Municipal de Lloret, la memòria viva del nostre poble. Preservem documents històrics, administratius i culturals que expliquen qui som i d'on venim. Un espai obert a tothom que vulgui consultar, investigar o simplement descobrir la història local. Vine a l'arxiu i fes un viatge en el temps a través de llibres antics, fotografies, plànols i documents que són patrimoni de tots. També oferim serveis de consulta, assessorament i activitats de difusió per acostar l'arxiu a la ciutadania. Indiana Jones buscava l'arca perduda. Nosaltres, si cal, te la trobem. Arxiu Municipal de Lloret de Mar, carrer Josep Lluí 24, telèfon 972 36 84 57, correu arxiu@lloret.cat. Arxiu Municipal de Lloret de Mar, la memòria del nostre poble a l'abast de tothom.
3: Nova Ràdio Lloret. Són les 10 de la nit.
4: L'estil mediterrani amb les tendències pop del moment. Escoltes la fórmula musical

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu per a cobrir una plaça d'auxiliar adscrita a la secció de Cultura, Festes, Participació Ciutadana i Foment de la Pau, vacant a la plantilla de personal laboral. Les instàncies per prendre part a la convocatòria es poden presentar fins al dilluns 17 d'agost, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/citaprèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament.

Nova Radio Lloret.

acompanyar l'esmorzar, per començar el matí ben situat, per conèixer les notícies del dia, per saber les propostes d'entreteniment per aquest estiu. Connecta a les 8 del matí amb el programa Bon Dia, Bona Hora. Aquest estiu també t'acompanyem de bon matí. De dilluns a divendres, Bon Dia, Bona Hora, a 17.

0: Nova Ràdio Lloret. Són les 11 de la nit.
1: Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio.

per Ràdio Lloret. 90.2 FM.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu per a cobrir una plaça de tècnic-tècnica auxiliar per ocupar el lloc de treball de tècnic-tècnica auxiliar de protecció civil adscrit a la secció de protecció civil, vacant a la plantilla de personal funcionari. Les instàncies per prendre part a la convocatòria es poden presentar fins al dilluns 17 d'agost, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/cita-prèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament.

acompanyar l'esmorzar, per començar el matí ben situat, per conèixer les notícies del dia, per saber les propostes d'entreteniment per aquest estiu. Connecta a les 8 del matí amb el programa Bon Dia, Bona Hora. Aquest estiu també t'acompanyem de bon matí. De dilluns a divendres, Bon Dia, Bona Hora.

Onades de música. Onades de música. Onades de música. A nova Ràdio Lloret. A nova Ràdio Lloret.